0: Y nos acercamos ya a las 8 menos cuarto, a las 7 menos cuarto en Canarias y en las mañanas de Radio Nacional de España, la información más cercana, más próxima a la de nuestras emisoras territoriales.
1: Radio Nacional de España, las Islas Baleares, serveis informativos. Molt bon dia, falten 15 minuts per les 8. Un centenar de persones s'han homenatjat a les darreres hores Mari Carmen Abascal a la plaça d'Espanya de Palma. Ho han fet, com dèiem ahir vespre, guardant un minut de silenci en la seva memòria i assegurant que la seva mort ha estat realment un assassinat a mans d'Alfons Voltor. Avui és divendres 9 d'octubre. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Xavi Ara. Condemnat a 38 anys d'internament a un centre psiquiàtric.
2: L'home que va matar la seva mare i el seu germà després de patir un brot psicòtic a Manacor l'abril del 2024.
1: Es compleixen 8 anys de la torrentada que va matar 13 persones a Sant Llorenç.
2: Les obres de la variant per impedir un desbordament que no han començat fins enguany es troben ja executades en un 50%.
1: I titular també d'esports.
2: En bàsquet, l'Azul Marino derrota l'Espar Girona per 83-89 i suma la segona victòria en dos partits. Avui juga el bàsquet Menorca a Palència i el Palma Futsal a Loparulo Ferrol.
1: Consultam la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Durant aquest matí a les Illes Balears, cel ennuvolat amb possibles ruixats i tempestes. Seran més probables a Mallorca i a les Pitiusses. Durant la tarda no s'esperen precipitacions i s'obriran clars fins a quedar un cel poc ennuvolat. Baixen les temperatures, màximes de 24 graus a Eivissa, 23 a Formentera i 22 graus a Palma i a Maó. Bufa vent moderat amb ventades molt fortes a la illa de Menorca i mala mar amb onades de 3 metres d'alçada. És una informació d'EMET.
1: Ara mateix tenim 14 graus a Eivissa, 16 a Maó, de 7 a Palma, de 8 graus a Formentera. I ens anem també a la Direcció General de Trànsit per saber com s'està circulant. Dani Fornés, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Pues bastant bé. En aquestes hores, ara mateix només no es queden retencions a l'autopista d'Incas, altura de Santa Maria, també algo de circulació lenta, arribada a Son Cladera fins a s'incorporació en via de cintura. A la via de cintura sí que hi ha circulació lenta un poc generalitzada, sobretot en sentit Andratx, des del poliesportiu de Germans Escales fins a la sortida cap a la carrera Gó, sobretot en sentit Andratx i en sentit cap a l'aeroport, a la zona d'escoles i també al túnel de Gènova. A l'autopista de Jumajor encara continuava en circulació lenta a l'altura de l'aeroport i també petites retencions a les entrades a Palma des de la carretera de Manacor i també des de la carretera de Sineu. És tot per un moment. Bon dia.
1: Un centenar de persones homenatjaren ahir Mari Carmen Abascal a la plaça d'Espanya de Palma.
2: Un acte de record i de denúncia organitzat pels activistes acampats que consideren la seva mort com un assassinat a mans dels fons Voltor que la varen desnonar. Els manifestants varen guardar un minut de silenci i també varen llegir un manifest.
5: Una ràbia que avança és una flama de solidaritat i revolta. Una flama que hem de mantenir i alimentar...
2: També hi varen fer un mural per totes les persones que han mort a mans de l'especulació. Els activistes varen mostrar indignació, ràbia i una profunda tristesa per la mort de la que ha estat el símbol que va provocar l'inici de les acampades per l'habitatge arreu del país. Lluís és portaveu dels acampats a Palma.
6: No, Mari Carmen va ser l'espurna que va encendre aquesta revolució. Nosaltres ens mantenim fermes aturar aquestes injustícies, seguim aquí acampats, som més que mai, tenim més força, cada dia som més i farem pressió, i si la vaga general no serveix, seguirem fent pressió fins que la vivenda deixi de ser un mercat.
1: També hi ha hagut reaccions polítiques a la seva mort a les darreres hores. Jaume Vinyes, bon dia.
7: Bon dia. La presidenta del Congrés i secretària general dels socialistes a les Balears, Francina Armengol, titlla de fracàs social la mort d'Anna Mari Carmen.
8: Con muchísima tristeza, con muchísimo dolor y con muchísima rabia. Porque tener que ver en una democracia como la nuestra a una mujer de 87 años que se la desahucia es absolutamente un fracaso social y después, además, cuando lo intentas arreglar, tener el voto en contra de los partidos de derechas. Eso duele en el alma y en el corazón.
7: El govern, per la seva banda, ha expressat respecte absolut i ha traslladat el seu més sincer dol als familiars de la dona gran. El portaveu, Antoni Costa, ha assenyalat que l'efecte que pugui produir la mort al resultat de les eleccions generals és una cosa que hauran de valorar els ciutadans en qui ha mostrat confiança absoluta. D'altra banda, el diputat d'Aramés, Vicenç Vidal, ha acusat el PSOE d'instrumentalitzar el cas de Mari Carmen.
9: El Partit Socialista, que durant tots aquests anys no ha actuat, i no ha actuat de forma valenta, recordar-li que s'hagués pogut evitar el dolor americà i moltíssima més gent.
7: Vidal, que és membre de la Diputació Permanent, confirma més que votarà a favor dels dos decrets lleis d'habitatge pendents de convalidar.
1: Un moviment per l'habitatge iniciat, com dèiem, pel desnonament d'Anna Mari Carme, que ha provocat la convocatòria d'una vaga general per al proper 11 de novembre. Les patronals s'han començat a posicionar.
2: Tot i respectar el dret a la vaga, Pimeco recomana als seus associats mantenir oberts els establiments perquè diu que cada jornada d'activitat és essencial. Piment, per la seva banda, rebutja la convocatòria perquè la considera errònia, forçada i sense justificació. I pel que fa al sindicat Estell, anima a la vaga per donar resposta a una demanda social cada vegada més urgent. Miquel Gelabert n'és el portaveu.
10: Fa temps que hi havia motius per una vaga, però, diguem, aquesta escalada d'indignació social, aquest desnonament simbòlic i acabat en sa mort, jo penso que usant de sa mort d'Anna Mari Carmen, i entenem que és una vaga, òbviament, en les circumstàncies polítiques, per qui guanyi les eleccions o governi a partir del dia 29 de novembre, tant d'un com els altres.
1: I seguim parlant d'habitatge perquè el Consell d'Eivissa planificarà uns de nous per als props de 30.000 treballadors temporals que reblia durant la temporada alta. L'objectiu és reduir la pressió sobre l'habitatge i que els residents anuals i els treballadors de temporada no competeixin precisament pel mateix habitatge, Ignasi Gras.
11: El Consell d'Eivissa ja fa mesos que treballa en la creació de nous habitatges exclusius pels prop de 30.000 treballadors temporals que l'illa rep a l'estiu. Ara mateix hi ha empreses i cadenes hoteleres que tenen pisos sencers pels seus treballadors, però que durant l'època d'hivern i temporada baixa estan buits. Mariano Juan és el conseller d'Ordenació Turística del Consell Insular.
12: I que es puguen fer solars a zones turístiques o aprofitant estructures inacabades, que n'hi ha bastantes, a les zones turístiques, això per començar, i segon, el que deia, alleugerir la tensió, baixar la tensió, baixar l'escalentament que té el mercat de la vivenda per a aquestes vivendes que les empreses es veuen obligades a llogar per col·locar els seus treballadors només uns mesos.
11: Per alliberar aquests pisos, des del Consell proposen uns equipaments en forma de residències, amb habitacions privades i també àrees comunes perquè hi visquin els treballadors durant l'estiu. Els equipaments estaran gestionats per les pròpies empreses i tancaran durant la temporada baixa.
12: Estan pensats per temporada estival, estan pensats per temporada alta i precisament per això és un dels reforçaments que tenim que fer amb la normativa que estàvem en aquest moment fent, és a dir, el que no volem és que això siguin albergues que es facin i que llavors estiguin oberts en hivern. No, aquests establiments estaran gestionats per les pròpies empreses, no estaran oberts en el públic, seran per els seus propis treballadors i quan les empreses tanquin, aquests establiments tancaran.
11: Encara no hi ha data fixada perquè comencin a entrar en funcionament aquestes residències. De moment està prevista la seva aprovació en el Pla d'Intervenció d'Àmbits Turístics abans de les eleccions pel Consell.
1: Parla mare de tribunals perquè l'home que va matar la seva mare i el seu germà després de patir un brot psicòtic a Manacor està condemnat a 38 anys d'internament a un centre psiquiàtric penitenciari.
7: L'acusat pateix un trastorn mental greu. La sentència considera que existeix un risc de recaiguda si deixa de prendre la medicació i estableix revisions anuals segons l'evolució que presenti el condemnat. La sentència pot ser recorreguda davant del Suprem.
1: I el Tribunal Suprem, precisament, ha anul·lat el decret estatal que frenava la creació d'universitats privades a Espanya.
2: El govern de Provença havia presentat un recurs en contra. La sala de contenciós administratiu no entra en el contingut, sinó en la forma. Conclou que el procediment de tramitació urgent no estava justificat. El conseller d'Educació celebra la decisió de l'alt tribunal. És Antoni Vera.
13: Se varen invadir totalment les competències del nostre Estatut d'Autonomia, les competències establertes a l'article 36.4, que diu clarament que el govern de les Illes Balears i la comunitat autònoma de les Illes Balears és qui té les competències en matèria universitària. No és l'Estat. L'Estat, evidentment, té una normativa bàsica, però qui ha de fer el desplegament normatiu és la comunitat.
2: Mentre el Ministeri d'Universitats ja ha anunciat que fa feina en una nova norma per aprovar-la quan abans millor, amb la finalitat de regular la creació de noves universitats privades.
1: I seguim parlant de les universitats perquè un 43% dels graduats en Medicina a la UIB estan entre les millors notes del MIR. 24 dels 55 estudiants que s'han presentat a les proves estan entre el 25% amb millors qualificacions i 7 d'ells entre el 10% que millors notes han tret. Són dades que la UIB han fet públiques per posar en valor la qualitat dels seus estudis.
7: Ha estat la quarta promoció a presentar-se i cada any les notes milloren. Ho diu Toni Van Nasser, degà de la Facultat de Medicina.
14: La primera promoció varen tenir un 30% dels estudiants dins aquest grup fort que esmentava. El següent any, un 40%. El tercer any, que era l'any passat, un 41,6%. I enguany tenim un 43,64%.
7: Aquestes dades han permès situar la UIB al top 10 de les millores d'Espanya en medicina. La UIB destaca que les baixes ràtios a les classes permeten una millor qualitat de l'ensenyament. Priam Villalonga és vicedegà de la Facultat de Medicina.
15: Laboratori preclínic, on tenim alumnes que fan pràctiques, per exemple, de microbiologia, hi ha 25 alumnes i hi ha 25 microscopis. És a dir, això, tens 200 alumnes, és molt difícil de gestionar tot aquest tipus de coses, per espai, per infraestructura, etc etc, i sobretot per professorat.
7: Na Raquel Romero ja està a punt d'acabar la residència d'anestèsia. Va formar part de la primera promoció de la Facultat de Medicina de la UIB.
16: Tuve la suerte de tener muy buena nota en el MIR y poder elegir especialidad y sitio. Y la especialidad la tuve clara y el sitio al final decidí que me rentaba más quedarme aquí.
7: I d'entre els que ja han acabat la residència, 17 nou metges que s'han quedat a fer feina a les Balears.
1: I avui fa 8 anys de la torrentada que va matar 13 persones a Sant Llorenç d'Escardassar. Les obres de la variant per impedir un desbordament, que no han començat fins enguany, es troben ja executades en un 50%.
2: Ja s'han col·locat pràcticament tots els nous ulls de pas d'aigua, que passaran de 4 a 10. A més, s'està canalitzant el torrent amb més de 200 metres de murs de reforç. Amb tot, si ara es tornés a produir una tempesta com la de dia 9 d'octubre del 2018, el pont del torrent ja podria absorbir 500 tones d'aigua per segon, que va ser la punta màxima registrada llavors. El president del Consell de Mallorca és Llorenç Galmés.
17: Si hi hagués unes plegudes com les de fa 8 anys, en aquest moment el torrent tindria capacitat d'absorbir tota l'aigua que se va acumular. I amb les millores que s'han fet en aquest pont no hi hauria aquest tipus de tap com el que va succeir ara fa 8 anys.
1: I un darrer punt, el ple del Consell de Mallorca aprova el finançament del Fons Mallorquí de Solidaritat, que estava en l'aire per mort del veto de Vox, gràcies als vots ahir al ple de l'oposició.
7: La partida dels pressupostos d'enguany del Fons Mallorquí va ser congelada per exigència de Vox, socis del PP, al govern insular, com a condició per aprovar els comptes insulars. Ahir l'equip de govern va duir al ple una modificació de crèdit de 1,8 milions d'euros per finançar el fons, esquivant l'acord amb Vox i comptant amb els vots de l'oposició per aprovar-la. I van votar a favor el PI, PSOE i Més per Mallorca. Escoltam Antoni Gili, portaveu de Vox, i Antoni Fuster, conseller de Presidència.
18: No creemos en el Fondo Mallorquín de Solidaridad. No creemos en estas pseudocloacas de determinadas acciones paralelas a los gobiernos a través de los ministerios de exterior.
19: Me quiero dirigir a Més i al PIM. Els hi vull donar les gràcies per aquest vot afirmatiu, per convicció en el Fons Mallorquí de Solidaritat.
1: I per la mare d'actualitat esportiva.
2: L'Azul Marino ha tornat a guanyar un dels candidats al títol. El conjunt mallorquí s'ha imposat per 83-89 a l'Espart Girona i continua liderant la màxima categoria del bàsquet nacional. Ho va fer amb el lideratge de Kayla Alexander amb 24 punts, Clara Oms amb altres 22 punts i els 17 aconseguits per Alba Torrents. L'entrenador Alberto Antuñat destaca el mèrit de guanyar a Fontajau.
20: Felicitar a mi jugadora, ¿no? Yo creo que venir a un campo como Fontajau, un equipo como Basket Girona y obviamente tenemos un gran roster, pero competir de la manera que hemos competido, ser capaces de meter 89 puntos no estando acertadas de 3, creo que con 3 de 19 desde la línea de 3, bueno, creo que es de equipo sólido y de equipo grande a nivel de querer las cosas, no de independientemente de la clasificación, de los nombres o de lo que sea.
2: L'Azul Marino du dues victòries en dos partits i comparteix la primera posició amb el Saragossa, l'Estudiantes i l'Ibaeta. A més, en bàsquet, el Cuenca visita avui el Palència. I en futbol sala, el Palma rep a les 7:30 l'Oparrulo Ferrol a la cinquena jornada de Lliga. El conjunt mallorquí ha guanyat els 4 partits disputats fins al moment i vol aconseguir liderant la classificació. Ara mateix comparteix la primera posició amb el Jaén.
1: I repassem ara les portades de la premsa. Començam amb el diari de Menorca. El bus guanya 436 viatgers diaris amb el futur de la gratuïtat en l'aire. Fa referència també a Albert Torres, que deixa el Movistar, i que el Menorca visita avui la pista del Palència. Diario d'Eivissa, un altre hivern en obres, una fotografia de portada de les reformes que se reprenen a Dalvila i a la Marina, fet que provoca restriccions, diu, de trànsit i també desviaments. Periódico d'Eivissa, el pla d'Eivissa d'habitatges per a treballadors de temporada estarà aprovat abans de maig del 2027 i destaquen l'alarma per un incendi generada ahir al segon cinturó de Vila. I acabam també amb els diaris mallorquins. Última hora, el govern aconsegueix que el Suprem anul·li la llei d'universitats privades, imatge de portada per a la mobilització i la concentració dels acampats a plaça d'Espanya en suport a Mari Carmen morta a les darreres hores. I Diario de Mallorca diu també que el Suprem anul·la el decret d'universitats privades denunciat pel govern, també protagonisme per els espelmes, diu, per Mari Carmen a Palma. Així arribam a les 8 del matí, tornem amb més notícies a les 8:45 a Ràdio 5.
0: Son las 8, las 7 en Canarias.
21: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Viernes, noveno día del mes de octubre. Hoy el mundo va a hablar de un bien escaso, la paz. Se falla el premio Nobel en Oslo, la capital noruega. Y adivine usted quién vuelve a postularse porque él lo vale.
22: I settled 8 wars. Another one is coming.
0: Dice Trump que ha acabado con 8 guerras. Lo merece porque ha acabado con ellas y las que le quedan. Dice, y no sabemos cuáles, dice, y se ve mereciendo la paz, el premio Nobel de la Paz, al mismo tiempo que ensalzando y enalteciendo a quienes llama héroes. Héroes de la ley. Llama a su patrulla de fronteras, ese ICE, violento y desprestigiado, sin el cual, afirma, no estarían a salvo. Y para demostrarlo, ayer dispararon a un coche en Nueva York en el cual viajaba un niño de 5 años. Hay un hombre herido.
23: Agentes de ICE dispararon. We don't know if they were killed, but agentes de ICE dispararon a alguien. ICE shot.
0: El alcalde de Nueva York, Zoran Mandani, ha exigido a Trump explicaciones y para que no haya duda de la atmósfera de paz y amor que crea la administración del merecedor del Nobel de la Paz, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha anunciado que la ejecución por fusilamiento de un terrorista que hace casi 20 años mató a 13 personas en una instalación militar será transmitida por streaming.
24: We'll make sure that people
0: queremos estar seguros,
24: watch it,
0: dice este presentador de televisión metido a jefe supremo del ejército USA, de que la gente lo vea, porque tiene que saber las consecuencias de lo que se hace. Así que la paz en un día como hoy, la paz presente también en la dialéctica de áspero filo por la que discurre en estos tiempos la verbalización del desencuentro político en España. No habrá paz en las calles de Madrid, afirmó en la Asamblea madrileña ayer la líder opositora Manuela Bergerot de Más Madrid.
25: El día que desahuciaron a Mari Carmen algo empezó a romperse. Hoy se ha roto del todo. Hoy en España no hay consuelo para la gente buena y en las calles de Madrid no va a haber paz.
0: ¿Me está usted amenazando? Vino a responder Ayuso.
25: Cuando ustedes se advierten de que no va a paz, nos están amenazando físicamente.
0: Y para pasar de las palabras a los hechos, pues el PP se ha llevado la disputa a los tribunales y ha formalizado una denuncia por amenazas contra la señora Bergerot. Ella estará hoy en el programa, en las mañanas de Radio Nacional, para explicar la cuestión. Hace ya mucho tiempo que, y eso se lo digo así como anotación al margen, hemos pedido aquí el concurso, la presencia para un diálogo en la pública con la señora Ayuso, pero seguimos sin conseguirlo. Todo esto que le cuento, y ahora vamos a detallar un poco más, forma parte del tira y afloja alrededor de la movilización sobre la vivienda que estalló con el desahucio de Mari Carmen y cobra bríos con su muerte. Que ayer provocó una marcha sobre el centro de Madrid desde la Puerta del Sol hasta la calle Sainz de Baranda, donde vivía Mari Carmen, ante cuyo portal le cantaron el minero Santa Bárbara Bendita.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la 1:30. El govern iniciarà la setmana que ve una ronda de reunions amb els sectors afectats per la pujada del preu del combustible. L'objectiu és estudiar possibles mesures per evitar que el sobrecost acabi repercutint en la cistella de la compra que paguen els ciutadans de les Balears. Això després que els transportistes hagin lamentat aquest dematí que les navilieres ja els estan repercutint a ells els sobrecostos. Escoltam Ezequiel Orrac, president de l'agrupació empresarial del transport de mercaderies de les Illes, i el president de Baleària, Adolf Utor.
2: Del flete es un 8%, pero también piensa que se han crecido un 30% solo en combustible. El tema del combustible es mucho más caro aquí que en la península, como aproximadamente está ahora en 2,09 en Baleares, mientras que la península está en 1,9 aproximadamente.
3: Y con el cierre del estrecho de Hormuz, con los conflictos geopolíticos, está creando una situación de precio de combustible que yo creo que lo vivimos y lo sufrimos todos. Intentamos repercutirlo en la menor medida posible, pero cuando es necesario lo hacemos.
1: Avui és divendres 9 d'octubre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam titulars amb Xavi Ara. El govern creu que encara pot aprovar els pressupostos.
4: En temps i forma, és a dir, abans que acabi l'any. El portaveu Antoni Costa considera que la relació amb Vox ara és més cordial, però admet que les eleccions generals podrien condicionar l'aprovació dels comptes públics.
5: El govern de les Illes Balears vol aprovar uns pressupostos? Ma, clar que sí. Fa mesos que ho dèiem que volem. Ho aconseguirem? No ho sé, però la intenció, evidentment, és.
1: Llibertat per a El Pablo, amb càrrecs.
4: El presumpte narcotraficant, detingut dimarts en un macrooperatiu policial, ha passat avui de matí a disposició judicial i ja està al carrer sense pagar fiança, però amb mesures cautelars. L'anomenada Operació Tsunami Galba finalitza amb 21 detinguts i 48 immobles incautats.
1: Preocupació a l'antiga presó de Palma.
4: Entre la cinquantena de persones que encara viuen als edificis annexos on abans hi vivien els funcionaris. Això després que l'Ajuntament n'hagi aprovat el projecte de demolició aquesta mateixa setmana. Ara estan pendents de ser desallotjats. Denuncien que fa anys que hi malviuen, sense llum ni aigua. Escoltam el testimoni de Aurora.
6: ¿Dónde vamos? En invierno, a la calle. Es que no hay nada. Es que yo estoy buscando un alquiler y no encuentro.
1: I en els esports?
4: Martin Valgen, Cito Lubumbo i Lucas Bergström estan disponibles per al partit del Mallorca contra les Palmas. Avui ha entrenat amb el grup el futbolista angolès, que va tenir problemes en una espatlla, però el tècnic Luis García ha dit que tots podran jugar.
7: Pues bien, contentos porque han venido bien, como se suele decir, sanos y salvos, con lo cual todos están disponibles para poder ser titulares, no ha habido ningún problema de lesión, simplemente esa molestia que tuvo Cito en el hombro, pero ya incluso el último partido con su selección pudo participarlo, con lo cual han venido bien, han disputado minutos y vienen frescos para poder jugar.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
8: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears baixen les temperatures. Màximes de 24 graus a Eivissa i a Formentera i 22 graus a Palma i a Maó. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. No es descarten ruixats de forma ocasional. Bufa vent moderat de tramuntana amb possibles ventades fortes a la illa de Menorca i mala mar amb onades de 3 metres d'alçada. Demà dissabte, temps més estable i ja sense precipitacions. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran lleugerament les temperatures màximes. 25 graus a Eivissa, 24 a Palma i a Maó i 23 graus a Formentera. Les temperatures nocturnes, en canvi, seran més baixes. Al matí continuarà bufant el vent de tramuntana amb intensitat moderada a la illa de Menorca. A la resta, vent fluix variable. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres tornem d'aquí una estona a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Penal.
9: Punt de Penal. Tota la informació esportiva de les Illes Balears.

0: Dia 1 de novembre, el portaveu conseller d'Economia, Antoni Costa, assegura que la relació amb Vox ara és cordial, però admet que la convocatòria anticipada de comicis canvia el context polític.
1: El govern de les Illes Balears vol aprovar uns pressupostos? Home, clar que sí, fa mesos que ho dèiem que volem. Ho aconseguirem? No ho sé, però la intenció evidentment és. Evidentment és. El context és diferent ara? Sí, el context és diferent. Això a ningú se li escapa que és així. Fa una setmana no teníem unes eleccions generals convocades, és veritat.
2: Obrim la crònica de tribunals, llibertat amb càrrecs per el Pablo, el presumpte narcotraficant detingut dimarts en un macrooperatiu policial al barri de la Soledat, a Palma, que es va saldar amb 21 detinguts i 48 immobles incautats.
3: El jutge li retira el passaport i li imposa la prohibició de sortir de Mallorca. Estan acusats dels delictes de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. L'operatiu s'ha saldat amb un total de 21 detinguts i 48 cases incautades, el valor de les quals, segons indica la Policia Nacional, s'estima en 20 milions d'euros. La investigació creu que aquestes inversions tenien l'objectiu de blanquejar beneficis de la venda de droga. També es van decomissar vehicles, joies, armes de foc i diversos paquets de drogues.
2: I un altre home ha estat detingut també a la Soledat després de desmantellar-se un punt de venda de droga blindat i amb càmeres apuntant cap al carrer.
3: En s'ha descobert, l'home s'ha intentat desfer de la droga abocant-la al vàter i ha intentat fugir, però no ho ha aconseguit. Els agents van trobar també una instal·lació elèctrica i legal que havia servit per cultivar aquestes substàncies. Està acusat dels delictes de tràfic de drogues, frau de fluid elèctric i desobediència.
2: I l'home que va matar la seva mare i el seu germà després de patir un brot psicòtic a Manacor ha estat condemnat a 38 anys d'internament a un centre psiquiàtric penitenciari.
3: L'acusat pateix un trastorn mental greu. La sentència considera que existeix un risc de recaiguda si deixa de prendre la medicació i estableix revisions anuals segons l'evolució que presenti el condemnat. La sentència pot ser recorreguda davant el Suprem.
2: Preocupació entre el mig centenar de persones que malviuen en els habitatges de l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament ha aprovat el projecte de demolició aquesta mateixa setmana. Ara estan pendents de quan seran desallotjats.
4: Des de fa anys malviuen sense llum ni aigua en els habitatges on vivien els funcionaris de l'antiga presó de Palma. Una d'elles és Aurora.
5: ¿Dónde vamos? En invierno, a la calle. Es que no hay nada, es que yo estoy buscando un alquiler y no encuentro.
4: Aurora només d'un mig any aquí va ser desallotjada de l'antiga presó de Palma, on l'Ajuntament anuncià que hi faria 139 allotjaments temporals. D'ençà continua tancat i ella torna a reviure el mateix malson.
5: Pues bueno, yo gracias que encontré eso, pero mucha gente está en la calle, están en tiendas de acampada, ahora hace frío. Llueve, aquí no damos guerra, aquí no viene la policía, aquí no hay incendios, aquí hay tranquilidad, aquí hay... Esto es como una familia.
4: L'Ajuntament ja ha aprovat el projecte de demolició, el Consell ampliarà la rodona i millorarà l'accés de la via cintura. Els pisos de tres habitacions seran desallotjats.
5: No ha venido ningún papel, nada del ayuntamiento, aquí no ha venido nadie. Lo que sabemos es por vosotros, si vienen no podemos luchar. Es que no podemos luchar. Nos tenemos que ir a la calle y no es justo.
4: L'Ajuntament insisteix que primer farà un cens i serveis socials els hi oferirà possibles solucions. Estaven acabar de nou al carrer o, si no, se sumaran a l'acampada de Plaça d'Espanya.
2: Una acampada que, per cert, ahir va homenatjar a Mari Carmen Abascal i van assistir un centenar de persones.
0: Un acte de rècord i de denúncia organitzat per les activistes acampats que consideren la seva mort com un assassinat a mans dels fons Voltor que la va desdonar. Els manifestants varen guardar un minut de silenci i també varen llegir un manifest.
6: Una ràdio que abans és una flama de solidaritat i revolta. Una flama que hem de mantenir i alimentar amb organització popular, amb assemblees de barri, amb acció directa, anant a la vaga, no només el 11 de novembre, sinó intentant que sigui indefinida, salvatge i amb força als carrers, a les places, sempre recordant a les víctimes d'aquest sistema, que com Mari Carmen varen lluitar fins al final perquè tots junts podem fer que aquesta flama esdevingui en foguera.
0: També hi varen fer un mural per totes les persones que han mort a mans de l'especulació.
2: I encara en clau d'habitatge, el Consell de Govern ha ampliat en 19 el nombre d'habitatges que té previst construir a la Reserva Estratègica de Sòl de Songüells, a Palma.
3: Així es construiran un total de 235 habitatges, 118 dels quals a preus assequibles, és a dir, seran habitatges protegits o a preu taxat. L'executiu ha aplicat

0: aplicat els nous paràmetres que recull la llei d'actuacions urgents destinada a l'obtenció de sòl i augmenta la densitat i l'edificabilitat prevista inicialment.
1: Menorca posa el focus en la salut mental amb motiu de la celebració del seu Dia Mundial. El Consell ha organitzat diverses activitats per visibilitzar la realitat de les persones usuàries dels serveis de salut mental, com ara el Centre de Dia Calàbria a Maó.
2: El Centre de Dia Calàbria és un dels dos que té el Servei d'Atenció a la Salut Mental del Consell Insular. Al centre atenen persones amb algun tipus de discapacitat associada a una malaltia mental. Na Cristina és una de les usuàries.
3: Quan estava molt malament, només estava que meva, estava en el sofà i no feia res, i la psiquiatra em va recomanar venir a Calàbria.
2: Els usuaris reben també una atenció psicològica individual i col·lectiva, un servei que valoren molt. Escoltam Mònica Arias, psicòloga, i Na Cristina.
4: Trabajamos para que promuevan su autonomía. Trabajamos para que tomen decisiones y trabajamos para recobrar todas aquellas partes que ayuden a recuperar a la persona. No nos quedamos solamente con el trabajo sobre la sintomatología. El sentimiento de pertenencia, la normalización y la integración son absolutamente necesarias para que tengamos una buena salud mental.
3: Ella me está ayudando mucho porque faig terapia amb elles dimecres especial y todo.
2: Precisament, algunes de les usuàries d'aquest centre de dia varen ser les encarregades de llegir el manifest amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental davant la seu del Consell a Maó, en el qual reivindicaren les xarxes de suport i la responsabilitat compartida.
1: Canviant de tema, sorpresa, les obres de l'Hospital de Felanitx han deixat al descobert una necròpolis amb 24 sepultures i una important concentració de ceràmica islàmica. Malgrat això, les obres han continuat allà on s'ha pogut.
0: Sorpresa majúscula a Felanitx, a la parcel·la on està previst que s'alci el nou hospital sociosanitari al municipi. S'han descobert les restes de 24 sepultures i una important concentració de ceràmica islàmica. A més, també s'han trobat un llar de foc i un petit terra de pedra encara pendent de datar. Així ho explica l'arqueòloga Raquel Barceló.
5: A la rasa central, a la que ja havien sortit les restes humanes, han sortit 18 tombes més. I també han sortit a diferents punts de la parcel·la una sèrie de... una concentració ceràmica islàmica.
0: Unes tombes que encara no se sap a quina època corresponen.
5: Els problemes que materials associats no en trobam en totes aquestes tombes. Enterraven a la gent tota sola, sense restes. Així que per aquesta banda no mos dones informació, però sí que el dia d'avui s'han enviat 4 mostres de datar a la Universitat de Sevilla i 4 a la Universitat de Barcelona per intentar saber precisament un poc més sobre aquesta necròpoli.
0: El descobriment no ha fet que les obres s'hagin hagut d'aturar, però ara duen un retard de 5 mesos. A partir de novembre s'ha fet un pla per tal de guanyar temps i avançar part d'aquests 5 mesos amb la construcció de l'estructura del nou hospital.
1: I quan són les 2:25, és moment de donar pas a la informació esportiva.
6: I comencem com una notícia d'última hora que acabem de conèixer. Moren el pilot i el copilot d'un cotxe del Rally Challenge Mallorca 550. Anaven en la carretera M10, quilòmetre 10, en direcció des de Lluc cap a Pollença. El cotxe que conduïen ha caigut per un barranc a l'altura de Mortitx. És una informació que acabem de conèixer i que ampliarem en pròxims bulletins informatius. De la resta de l'esport, Maltin Ballen, Cito Lubumbo i Lucas Bestrom estan disponibles per al partit del Mallorca contra les Palmes. Avui han entrenat amb el grup el futbolista angolès que va tenir problemes en una espatlla, però el tècnic Luis García ha dit que tots podran jugar.
7: Pues bien, contentos porque han venido bien, como se suele decir, sanos y salvos, con lo cual todos están disponibles para poder ser titulares, no ha habido ningún problema de lesión, simplemente esa molestia que tuvo Cito en el hombro, pero ya incluso el último partido con su selección pudo participarlo, con lo cual han venido bien, han disputado minutos y vienen frescos para poder jugar.
6: Rectifiquem la informació que acabem de contar de l'accident al rally, que el pilot ha mort i el copilot ha estat ferit amb lesions. Així que és una informació que omplirem en pròxims informatius. Les Palmes, parlem de futbol, Les Palmes, en canvi, té ara 9 baixes i cerca una victòria que li acosti als play-offs d'ascens. Això serà diumenge, però avui a les 9 juga l'Au d'Eivissa. Els blaucels reben el Castilla, contra el qual voldran sumar la segona victòria consecutiva després d'haver guanyat al camp del líder, el Villarreal B. Raúl Jona, entrenador de l'Au d'Eivissa.
8: Nos vamos a enfrentar a un equipo con muchísima calidad en sus jugadores, con grandes manejos a la hora de asociarse y con eso, un equipo que le gusta tener el balón, que le gusta llevar la iniciativa y que es mucho más combinativo que lo que vimos el otro día con del Villarreal.
6: També juga avui el Palma Futsal, que a les 7:30 rep Somos o Parrulo de Ferrol. Els mallorquins volen el cinquè triomf consecutiu. Antonio Badia és el seu entrenador.
9: Pero nosotros tenemos que salir conectados en el partido y sobre todo por todo lo que tenemos en juego, ¿no? Si queremos seguir la parte alta de clasificación, tenemos que sacar los 3 puntos. Y eso no quiere decir que no vayamos a sufrir, pero tenemos que salir concienciados.
6: En bàsquet, a les 9 del vespre, el Menorca acercarà la primera victòria del curs a la pista del Palència. Fins ara han acumulat 2 derrotes en 2 partits. El tècnic Javier Zamora adverteix del potencial del rival.
10: Cualquier jugador de Palencia creo que es un nombre importante, ¿no?, dentro de la liga, por lo que creo que nosotros tenemos que centrarnos en seguir mejorando, en tener más periodos del partido de solidez y de consistencia.
6: I l'Azul Marino ha tornat a guanyar uns dels candidats al títol. El conjunt mallorquí es va imposar ahir vespre per 83-89 a l'Espart Girona i continua liderant la màxima categoria del bàsquet nacional amb altres 3 equips. L'entrenador Alberto Antuña destaca el mèrit de guanyar a Fontajau.
11: Felicitar a mi jugadora, ¿no? Yo creo que venir a un campo como Fontajau, un equipo como Bàsquet Girona y obviamente tenemos un gran roster, pero competir de la manera que hemos competido, ser capaces de meter 89 puntos no estando acertadas de 3, creo que con 3 de 19 desde la línea de 3, bueno, creo que es de equipo sólido y de equipo grande a nivel de querer las cosas, no de independientemente de la clasificación, de los nombres o de lo que sea.
1: I avui a la cultura anam fins a Santanyí. You know that feeling when you get there in the
0: evening. A les 7:30 de l'hora baixa s'estrena l'exposició Ara veuràs amb Blai Bonet, art contemporani amb el poeta, comissariada per Joana Serra. La mostra fa un recorregut per l'obra d'artistes, amics i coneguts de Bonet que es van inspirar en ell per desenvolupar la seva tasca artística, entre ells Miquel Barceló, Horacio Sapere, Biel Marc, Toni Catany i Guillem Nadal, entre d'altres. Organitzada per la Fundació Mallorca Literària, el Govern i l'Ajuntament de Santanyí, la mostra estarà disponible al Centre Cultural Sabaurador. D'entre les propostes culturals per avui, també destacam a les 8 de l'hora baixa arranca el cicle de la Fundació La Nostra Experiències Musicals a Cantàpera. I a les 8:30 el Teatre Sants acull un concert del músic de Dorset Roo Panes que sentiu de fons en el marc del Fona Fall Fest 2026.
1: Idò, amb la música de Roo Panes ens acomiadem per avui. Recordeu que la informació local torna a Ràdio Nacional en el butlletí de les 4.